0: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Y mañana tenemos aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Valencia a las horas centrales. Borja Martínez manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.